0: Las 10.
1: Las 10.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: Llévanos donde quieras. Escúchanos desde tu móvil en cualquiera de las aplicaciones más importantes de radios.
5: Esto es Onamar.

0: son las 12. Las 12.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
3: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
4: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
5: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
4: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
6: Quan condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
7: Busca Ona Mar FM en las principales aplicaciones para escuchar la radio
8: y sácale provecho a tu teléfono móvil.

0: per la gent sense ordinador ni correu d'empresa. Es diu Òmnio. O-M-M-N-I-O. Òmnio, la comunicació que arriba bé a tothom.
1: Todos los éxitos.
2: A todas horas.
3: Una Mar FM.

0: falta d'amor. Només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna al verd amb Fronda, centres de jardineria.
1: Quant fa que no fas un tomb pel casc antic?
2: Va, quant fa?
3: Quant fa que no t'atures a escoltar un músic de carrer?
4: Quant fa que no fas el turista per la teva ciutat?
5: Quant fa?
6: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
7: Som-hi!
6: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
8: Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos... Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
9: No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
8: Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
10: Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
11: Per primera vegada a la seva història, el Tennis Club Badalona organitza un torneig internacional en categoria femenina. Del 30 d'agost al 6 de setembre tindrem el privilegi d'acollir a l'ITF Badalona Open 2026. Una setmana de tennis femení d'alt nivell. Veniu a gaudir d'esport en directe. L'entrada és gratuïta per a tothom. Us hi esperem. Tennis Club Badalona.
12: Una Mar FM.
13: I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy.

0: Las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo. On Amar.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.

0: Vive tu día a día haciendo tus compras en el Mercado de la Salud. Más de 50 paradas están disponibles para ti. Los productos que necesitas a diario están en el Mercado de la Salud. Servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Amplia combinación con el transporte público. Autobuses y metro harán que tus compras sean más fáciles. Mercado de la Salud, Avenida Marqués de San Mori, frente a la parada del metro de la línea 10, Badalona.
1: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
2: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
1: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
3: Quan condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
4: Bona Mar FM.

propagarà la seva història, el Tennis Club Badalona organitza un torneig internacional en categoria femenina. Del 30 d'agost al 6 de setembre tindrem el privilegi d'acollir a l'ITF Badalona Open 2026. Una setmana de tennis femení d'alt nivell. Veniu a gaudir d'esport en directe. L'entrada és gratuïta.

0: Ansietat, dolor, fracàs, solitud, conflictes familiars, depressió, vicis, insomni... T'ajudem a resoldre el teu problema. Església Evangèlica. Ens trobaràs a Montcada, Premià de Mar, La Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda. Informa't gratuïtament i sense compromís de la nostra ubicació i horaris. Església Evangèlica. Telèfon 648 28 61 52. Recorda, 648 28 61 52. Torna a gaudir de la vida.
1: Parem a Cal Quimet a dinar?
2: Quatre revolts i ja hi som.
1: Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
2: No passa res. Per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
3: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
0: Por su seguridad y la de los suyos, seguridad y cerrajería SACU. Control de accesos, cajas fuertes, seguridad, persianas metálicas, puertas automáticas, motores eléctricos, servicio 24 horas. Más de 30 años ofreciendo soluciones. Seguridad y cerrajería SACU, miembro de la Asociación de Cerrajería y Seguridad de España y perito en cerrajería forense. Teléfono 609-984-334 o entre en SACU Cerrajeros Expertos.
4: Onamar FM. Onamar FM.

0: Unamar FM.
1: Este weekend, fiesta. Este weekend, Unamar FM.
2: La teva façana presenta humitats o esquerdes? L'AIT del teu edifici té un informe desfavorable? Construfac és l'empresa que solventa els problemes de la teva comunitat. 20 anys del sector. Rehabilitació de façana. Impermeabilització de terrassa. Aïllaments tèrmics. Petita llum. Baranes d'acer inoxidable. Reforma integral de pisos. Construfac t'ajuda a obtenir el finançament per la teva comunitat de veïns. No ho pensis més. Exposició de banys i cuines al carrer Mare de Déu de l'Horta 32 de Badalona. Telèfon 696-0154-32 o entra a construfac.com. Porque ellos te lo dan todo sin pedir nada a cambio, merecen la mejor atención. En Centra Veterinaria Leye Cabrils cuidamos de la salud y el bienestar de tus perros y gatos con un servicio veterinario impecable. Medicina general, vacunaciones, cirugía, diagnóstico por imagen, laboratorio, cuidados dentales y mucho más. Trato cercano, profesional y personalizado. Estamos en calle Turrenda Baibona 10, Aleya, y también en el Pasacha Horta Santa Creu 12, Cabrils. Centra Veterinaria Aleya i Cabrils, tu mejor amigo, en las mejores manos. Viu bé, tractament de les addiccions amb una mirada humana i integral. El centre ofereix un model terapèutic personalitzat que implica també les famílies i adapta el tractament a cada persona i moment vital. Espais per a familiars i parelles. Viu bé, per recuperar l'equilibri emocional i els hàbits saludables. Primera visita gratuïta, sense compromís. L'addicció, un procés complex però abordable. Via Europa 113, Mataró. Telèfon 635 54 24 26 o entra a viuvect.com.

0: Son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: Queremos que hoy tengas un buen día y en Panaderías Mara de Deo de Lorda tienes la mejor oferta en la barra de pan. Además, en Panaderías Mara de Deo de Lorda dispones de un servicio de cafetería, desayunos y meriendas, variedad en bollería y bocadillos recién hechos cada día. Tienes una panadería muy cerca de ti, en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Si la buscas, la encuentras. Panaderías Mara de Deo de Lorda, para que hoy tengas un buen día.
1: Per primera vegada a la seva història, el Tennis Club Badalona organitza un torneig internacional en categoria femenina. Del 30 d'agost al 6 de setembre tindrem el privilegi d'acollir l'ITF Badalona Open 2026. Una setmana de tennis femení d'alt nivell. Veniu a gaudir d'esport en directe. L'entrada és gratuïta per a tothom. Us hi esperem. Tennis Club Badalona.
2: No era falta d'amor. Només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna al verd amb Fronda, centres de jardineria.

0: noies que ja no es posa i les té abandonades en un calaix, tregui-li profit. Aconsegueixi la màxima valoració per disposar d'efectiu immediatament. Senyor Antonio, compres joies antigues, or, plata, rellotges, herències d'any sense utilitzar-les? Senyor Antonio, anells, penjolls, coberteries, canelobres... Senyor Antonio, visita a domicili sense compromís. Telèfon 600-84-63-28. Truqui ara al 600-84-63-28.
1: Vinilo 90.
2: Hay canciones que no solo se escuchan, se viven. La verdadera esencia de una década dorada no ha desaparecido. Sube el volumen que llegan los pelotazos.
1: El auténtico ritmo de la noche con Xavi Santana. Vinilo 90 3.0. Los sábados noche de 11 a 12.

0: Ansiedad, dolor, fracaso, soledad, conflictos familiares, depresión, vicios, insomnio. Te ayudamos a resolver tu problema. Iglesia Evangélica. Nos encontrarás en Moncada, Premia de Mar, La Llagosta y Santa Perpetua de Mogoda. Infórmate gratis y sin compromiso de nuestra ubicación y horarios. Iglesia Evangélica. Teléfono 648-2861-52. Recuerda, 648-2861-52. Vuelve a disfrutar de la vida. Per primera vegada a la seva història, el Tennis Club Badalona organitza un torneig internacional en categoria femenina. Del 30 d'agost al 6 de setembre tindrem el privilegi d'acollir a l'ITF Badalona Open 2026. Una setmana de tennis femení d'alt nivell. Veniu a gaudir d'esport en directe. L'entrada és gratuïta per a tothom. Us hi esperem. Tennis Club Badalona.
1: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fabregas.info.

Hola, què tal, companys i companyes? Benvinguts a una nova edició de Hit Parade, com és habitual, amb les salutacions de Jordi Casas, un servidor, recuperant tota aquella música dels anys 70, 80, 90 i també una puça, un pulsim dels anys 2000, però no els actuals, sinó a començaments dels 2000, allò ja enganxats pràcticament a finals dels 90. Més endavant tindrem a l'Esteve Llop i saludem, estigueu fent el que estigueu fent, a tots vosaltres i a totes vosaltres que ho esteu escoltant, per exemple, des d'un altaveu intel·ligent, o bé en línia, o bé des del podcast d'iVox, d'Apple, també directament a Spotify, tot i que es queda trabat, sempre us ho dic, ho recomano, iVox i Apple Podcast, que van finíssims. També la gent que m'escolteu, com és tradició, a la ràdio, a la FM, per exemple, des de llocs com el Ripollès, o bé a l'Empordà, a la Selva de Girona, a Girona Capital i tot el Gironès, o a Manlleu i tot l'Osona, o, per exemple, el Vallès, el Maresme, el Baix Llobregat, Barcelona i tot el barcelonès, òbviament l'àrea metropolitana, i el Bages, a l'Anoia, també a la terra de Ponent, a la terra ferma, terra de cargols i cargolades, per excel·lència Lleida.

tan preciós a la vora del mar a la província de Tarragona. Molt bé, com és habitual, tindrem un carregament de música per a tots vosaltres i res, fa algun temps varen tenir una notícia molt dolenta, aquella rossassa que cantava fantàsticament bé ens va deixar. Òbviament, el que farem ara mateix és recuperar una de les cançons més exitoses de Dolly Parton. Això es deia 9 to 5, de 9 a 5. La música de Dolly Parton. Sempre et recordarem.

Companys i companyes, això és per arreu de Catalunya, Andorra, ses Illes, el Hit Parade, ara també a la televisió, a la TVT, Canal 39, per Barcelona, Vallès i Rodalies. De fet, no arribem a tota Europa, però a poc a poc. Molt bé, aquest noi va versionar el Surfing USA de Beach Boys i també va cantar això de I was made for dancing. Vaig estar creat per a ballar. Ell es diu Leif Garrett i era un dels actors de 3L Carretera. Suposo que ho recordareu. Molt bé, els creadors de Such a Shame són Talk Talk, It's My Life.

música de rock and roll amb la reina del rock and roll, Anne May Bullock. Ens va deixar fa alguns anys, però havia tret cançons brutals, Private Dancer o aquesta d'un àlbum del 1986 que es deia Breaking Every Rule. What you get is what you see. El que tens és el que veus, o el que tindràs és el que veus. Tina Turner, donant pas ara mateix a una noia que es deia Eartha May Kitt. Directament des de Carolina del Nord, una dona que ens va deixar l'any 2008 als 81 anys. Nascuda el 1927,

l'època del High Energy Devlin Thomas amb Hazel Dean. Això es deia directament Searching, I got to find a man. Estic buscant i haig de trobar un home. Bé, això no ho dic jo, ho diu Hazel Dean.

Sandy, què has respost amb aquella cançó que diu Radio? No, no diu Radio, diu Lady O. Aviam si us pensàveu que el locutor era Seattle.

Smiths, There is a light that never goes out. Hi ha una llum que mai surt, no allò es deixa veure, no? Eren de Manchester, avui dia es dirien de Talibans, però bé, són de l'època aquella de Smiths, amb aquesta gran cançó donant pas. Sabeu qui és Fatboy Slim? Doncs Norman Cook, un dels membres d'aquesta banda que es deia directament de House Martins. Una miqueta més de pop britànic de l'època amb això que es deia...

0: una veu increïble directament als de Our House in the Middle of the Street, els Mamnes, amb una mica d'escà britànic dels anys 80, recuperant aquesta gran època i aquesta música. Per cert, aviam, aquí al Hit Parade el que fem cada vegada, cada programa, és variar de música, que hi hagi música dels 70s, 80s, 90s i també de començaments dels 2000s, per a tots els gustos. I qui té bon gust musical és aquest noi que tenim preparat ara mateix. Estàs preparat? Sí. Ell es diu Esteve Llop. Esteve, què tal?
1: Què tal, Jordi i amics de Hit Parade? Nou moment per posar el focus en una cançó en concret interessant des del punt de vista musical. Viatgem al 1984, moment en el que la banda britànica Level 42 començava a despuntar amb la seva música, doncs, descaradament, podríem dir, funky. Una cosa que ens sorprèn molt, perquè després ells van anar canviant cap a un altre estil musical molt més proper al pop o al synth-pop. En aquest cas, us portem una cançó que va ser de les més sonades en aquella època, mitjans dels 80, de la mà d'aquesta formació britànica liderada pel baixista i cantant Mark King. En aquest cas, es tracta del seu tercer treball, un disc que es deia True Colors, i en el qual hi apareixia aquesta cançó, que va ser publicada també en diferents formats i en diferents remescles. Jo crec que és de les més interessants de tota la seva discografia, i és aquesta aigua calenta, Hot Water.

Hola, Jordi. Sí, aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu i lo sabes.

Molt bé, ells havien col·laborat amb Dusty Springfield, aquesta gran cantant britànica, o amb aquesta actriu i cantant americana que es diu Liza Minnelli i que coneixereu perquè va ser protagonista a la pel·lícula Cabaret, no? Molt bé, doncs els Pet Shop Boys, a mitjans dels 80, li varen crear aquesta cançó que es deia Losing My Mind, Liza Minnelli amb els Pet Shop Boys. Molt bé, ara mateix ens anem als anys 90, quan jo era més jovenet, i recordo allò tot ressecós. Estava al cap de setmana amb una emissora de ràdio molt gran i després ja hi vaig estar cada dia. Bé, massa hi vaig estar. Molt bé, aquí tenim una cançó que vaig presentar com a novetat amb Dance to Trends. Això es deia Power of American Natives. El poder dels nadius americans.

que els Weebles, el senyor David Bays. En David Bays, que bé, un dels millors DJs de Barcelona, de les millors sales, i que actualment viu a Manila i té el restaurant El Born, Ho dic per si aneu a Manila. Ara m'acaba d'enviar un missatge i diu: Jordi, perdona que no contesti els missatges, però estic en una illa. I el tio envia fotos d'una illa fantàstica i paradisíaca. Us sona aquesta cançó?

cançó de l'any de la Maria Castanya, de Mylène Farmer, que a començaments dels 2000 va reversionar des de La France la Kate Ryan. Això es diu Des

0: Mr. Ryan. Amb una cançó que es diu Desenchanté.
1: I per ell, els clàssics de la música amb Jordi Casas.
0: Doncs gràcies, Reina. Ens ja retrobem la propera setmana. Oi, Esteve?
2: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs bé, només en queden paraules per dir fet-les. Bé, ens hi retrobem la propera setmana. Us